0: Inselradio Mallorca.
1: Einfach die beste Musik. Die beste Musik.
2: Será un número setenta.